0: trontollar una miqueta, no? Aquells joves que ja han viscut amb el lleure educatiu, és molt sovint continuen al lleure educatiu. Amb els casals o formacions que fem amb joves perdó, a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta, sobretot el que més els agrada és que fem dubtar les seves creences, és crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no. I això és fonamental per avivar l'esperit crític.
1: I ara que parles de pantalla, l'última pregunta, en una societat que cada vegada és més digital, això ha de ser complicat.
0: És complicat. Els nostres contrincants, no? Per dir-ho d'alguna manera, la nostra, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, ¿no? Es Sony, es PlayStation, es Samsung, es Android, es Apple, es, bueno, todo esto, ¿no? Haciendo un poco de publicidad, que no pagarán res, pero bueno.
1: ¿Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
0: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no es fan, no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina. No? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
1: Jesús Cayuela, director de Bibliera, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bé. Núria, ja ho veus, eh? Sí. Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això un projecte educatiu que malauradament en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
2: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa Eduard Virgili, Altafulla Ràdio.
1: Una abraçada.
2: Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a un quart d'11 del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
3: Obert per vacances.
2: I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio l'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.
4: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
5: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn... Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són els semàfors, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i

0: mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i fins i tot de la NASA.
1: La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però jo el que faig doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar, i bé, això és el que jo veig, i de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
0: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
1: Ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta, perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala doncs, és un biòleg que és basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat, i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que val en calés. Però ell es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vam adquirir un altre després i també es va tornar a espatllar. I des de l'any 2012 doncs en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit una altra, però està descansant des fa mig any dins de l'estany de Banyoles a 90 metres de fondària.
0: En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
1: Bé, això ho han calculat ells, jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema, i de fet el darrer mig segle ens ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua doncs s'està escalfant. Això per una part és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure, però és una cosa dolenta perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar, i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen un esquelet calcari. Però a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar a l'augmentar la temperatura es dilata, i tot plegat doncs el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo aquí a l'Estartit tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt molt podríem dir, precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant doncs una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any. És a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges doncs tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre, o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
0: A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
1: Bé, els anys 70 i els anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
0: La Mediterrània és un camp experimental, de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
1: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara no me'n recordo, però... Sí que els darrers anys doncs, no n'hem tingut cap ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
0: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
3: No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, fer una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau, us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un friki time, un temps per ser friquis cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Friki Time, ens remet cap al gat còsmic.
4: Friki Time d'estiu.

no recorda aquesta melodia? Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tot...

0: Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Toca donar sang i plasma el dilluns 13 de juliol a Sant Pere de Riudebitlles. Sí, ja es podeu apuntar per donar sang i plasma el proper dilluns 13 de juliol a les Escoles Velles de Sant Pere de Riudebitlles de 17 a 21 hores. Fem una crida i un agraïment especial a totes i tots els joves que participen en aquestes donacions o que s'apunten de nou. Prenent el relleu generacional, són fonamentals perquè la sang i la vida segueixi fluint. Ah, i en aquesta donació del 13 de juliol, aquí a Sant Pere de Riudebitlles, sortejarem entre els donants 4 paneres. Gràcies per participar-hi. Us podeu apuntar per la donació a bandesang.net/donar o bé al telèfon 93 557 3566. El vincle que ens fa immensos. Ja sabeu, viu i fes viure. Donar sang és estimar. I no tingueu por, només és una punxadeta. Us hi esperem. Toca donar sang i plasma. Toca rebre vida. Deixa una empremta en algú per sempre. Fa una difusió.
1: Ona Villas, 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Sintonitzes Ona Villas.

0: Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Aquí tenim el 12è vermut de la ràdio dels nostres amics de Saviesa Popular. Aquest 12è vermut de la ràdio, la nostra benvolguda Montse Bueno i els nostres amics de Saviesa Popular aporten les seves experiències en relació a les històries reals visualitzades a la pel·lícula El último suspiro. És una història en què l'escriptor Fabrice Toussaint i el metge de cures pal·liatives Agustín Masset parlen sobre la por a la mort. El primer, per la seva experiència. El segon, per les viscudes dels seus pacients. Aquesta pel·lícula els ha portat a comentar amb valentia, profunditat i serenor sobre la vida i la mort. Aquest tema dur i poc abordat. Els estadis previs a la mort. Com ho veuen altres comunitats, societats, savieses del resta del món. Els acomiadaments, familiars, amics, animals de companyia. El deixar anar, la tristor, l'angoixa, els diferents patiments, els desitjos, la pau. Us animem, avui més que mai, a visualitzar aquesta interessant pel·lícula El último suspiro. I també us animem a escoltar lo compartit en aquest vermut tertúlia, en aquest vermut de la ràdio, on han quedat reflectides les reflexions basades en les seves pròpies vivències, experiències, anècdotes dels nostres amics i col·laboradors de Saviesa Popular. A gaudir-ho!
1: Hola, bon dia a tothom, tots els que estem aquí, tots els que ens puguin escoltar avui. No tenim convidats, som nosaltres els convidats, perquè divendres passat vàrem veure una pel·lícula i ens venia de gust parlar-ne. Abans de començar aquest programa de ràdio, hem fet una ronda de converses, ens hem expressat, hem compartit per estar més còmodes, perquè el tema del qual parla la pel·lícula, o dels dos temes que parla, són dels temes més tabús a la nostra societat avui en dia. La pel·lícula es titula El último suspiro, és una pel·lícula de Costa Gavras. És un director que ara té 93 anys, però que quan la va rodar, el 2024, en tenia 91. El tema del qual parla és un tema que algú de la seva edat probablement en té més consciència que en altres edats, tot i així, parla de fets reals. És a dir, que les històries que s'expliquen a la pel·lícula és un compendi d'històries que estan vinculades a un treball que fan un escriptor i un metge a partir de la filosofia dels últims anys de vida. Doncs és una història real. És a dir, el senyor Fabrice Toussaint i el senyor Agustín Masset, no sé si ho dic bé en francès, existeixen i van escriure un llibre. I a partir del llibre que explica aquestes vivències és que el Costa Gavras fa un guió d'una pel·lícula que després roba. De què va? De què va la pel·lícula? Va d'un diàleg filosòfic sobre la vida i la mort. I en aquest cas tenim un filòsof que, tot i parlar de la mort i la bellesa durant tota la seva vida pràctica i tenir molt d'èxit professionalment, és un senyor que viu la vida amb por i ansietat, i tenim un metge de pal·liatius que era un metge convencional fins que va anar a Àfrica i torna amb la idea fixa de ser metge de pal·liatius. El projecte que aquest metge de pal·liatius, junt amb la sanitat francesa, munta és el que, d'alguna manera, l'escriptor s'apropa i surt totes aquestes experiències, que el que veiem és la feina del metge de pal·liatius i el seu equip amb la presència d'aquest escriptor que d'alguna manera va prenent nota i reflecteix en un llibre que és el que ha anat vivint. I entre els dos signen aquest llibre que va ser un best-seller i que després en Costa Gavras porta al cine. El porta de la mà del Denis Podalides i del Kat Merat, que són dos actors molt populars a França. Han fet pel·lícules més o menys anomenades, però tots dos tenen un bagatge molt, molt, molt, molt llarg. I hi surten grans actors, alguns més coneguts i d'altres menys, que van a protagonitzar aquestes històries. Entre ells, l'Àngela Molina i la Charlotte Rampling, una espanyola i una britànica. En Costa Gavras fa servir doncs, aquest bagatge de molts anys de cineasta per portar gent coneguda a la seva pel·lícula perquè assumeixin papers que no són gens fàcils, perquè precisament treballen o connecten amb aquest tabú que és la mort i que és, sobretot, i d'aquí del que es parla molt, és del patiment previ a la mort. Que potser els occidentals, la societat occidental, ens fa més por al patiment que a la pròpia mort. No? Llavors, res. La pel·lícula El último suspiro és de l'any 24, la veiem i a partir d'aquí cadascú es va anar portant la seva pròpia impressió. Quan vam acabar, vam dir que és una pel·lícula que, tot i el tema, ens havia agradat molt. Per mi és una pel·lícula molt esperançadora, amb la mirada que ens posa o que ens proposa davant d'aquest moment de la vida. No? Llavors, en primer lloc tinc en Xavi, començo per aquí. Xavi, què tal? Com vas viure veure aquesta pel·lícula, que no és massa convencional?
2: Molt bé.
1: Sí, o sigui, bé, molt bé, parlant d'una pel·lícula que parla del patiment, de la mort. Què diries? Com diries de què parla? De què parla?
2: Le dernier, o l'últim suspir.
1: L'últim suspir és el títol, sí, en francès, tu l'has dit millor que jo. Però de què va? Què veiem en aquesta pel·lícula?
2: Un tou de gent que està amb tots i...
1: Un tou de gent que està fotuda.
2: Sí, l'Àngela Molina.
1: Sí.
2: M'agrada molt.
1: T'agrada molt en general i en aquest paper també. Ella sempre fa bon paper. És una passada, la pots creure, encara que faci de personatges molt diferents.
2: De gitana.
1: Aquesta, en aquest cas fa de gitana. De gitana que arriba amb tota la seva família a la sala o a l'edifici on es fan aquests pal·liatius perquè ella té una malaltia terminal.
2: Però no es diu ni la malaltia ni què.
1: No cal.
2: No cal.
1: No cal. No. Molt bé. I a tu t'impressiona especialment per què?
2: La puja a dalt de la rulot, tanquen la porta.
1: I allà fan el seu procés.
2: Allà ho passen tot.
1: De fet, la pel·lícula, anem posant en situació, la pel·lícula el que explica és que cada persona és un món i que cada persona, d'alguna manera, té dret a poder compartir amb els cuidadors mèdics com vol que sigui. I, d'alguna manera, els cuidadors mèdics que treballen amb en Kat Merat, amb l'actor, que amb Agustín Masset, amb aquest metge, el que fan és... expressar què creuen que seria millor per aquell pacient independentment del tema mèdic, a nivell personal, a nivell de vincle...
2: Aquell noi, aquell senyor que s'està morint... Que...
1: Amb la moto. Si algú és...
2: Es presenten les motos, tots... Donen voltes allà...
1: Parlen dels rituals. Que si una persona ha tingut rituals al llarg de la seva vida, quan arriba la mort, necessita potser continuar d'alguna manera amb aquest ritual, no? I aquí, aquesta història el que ens explica dintre de la pel·lícula és que un senyor és acompanyat per tots els seus companys d'aventures en aquests últims moments. Ell expressa aquest desig, no? I això el tranquil·litza, això d'alguna manera... I diu, ja estic en pau, no? He fet el que jo volia. Molt bé. Continuem amb la Montse. Montse.
3: Hola.
1: La Montse. Gràcies, d'altra banda. Gràcies a la Montse vam tenir aquesta pel·lícula perquè la seva filla ens va ajudar a trobar-la i a poder-la visionar aquí en petit comitè, al taller, en el marc d'un treball.
2: Sí.
1: I quan tu l'has vist, després d'aquest procés de ara la busco, ara la trobo, ara la comparteixo, què diries?
3: A mi m'ha agradat moltíssim la pel·lícula. I hi ha molts punts molt importants. Sobretot hi ha un, que és el de Xana.
1: Ah, que hem treballat en aquest taller sí. El trimestre passat.
3: Perquè, clar, hi ha molts casos, no?, en aquesta clínica. I hi ha casos que també la família no deixa anar a la persona, que decideix partir d'aquest món amb una dignitat, no?, i volent anar-se'n de la manera que ell vol. I a vegades es troben que la família, que no sé què, per diversos motius, no? I aquesta pel·lícula reflexa molt bé que podem decidir quan volem anar d'aquest món, però que la família també ha de deixar anar, que és molt important.
1: Una de les coses que em va impressionar més quan en un grup de treball vam estar parlant de... Bueno, és que no puc estar mitja si em sembla que surto de la càmera o baixo.
4: No, al contrari, ja va bé, ja.
1: Sí, sí.
4: Aquí quedes molt baixa.
1: Ah, doncs sí. Ja ho soc, normalment.
4: Sí, és així. Sí?
1: Doncs quan vam fer un treball durant 4 mesos amb un grup de gent en el qual eren gent que estava bé, que era gran, però que estava bé i volien continuar bé fins al final. I en aquell treball vam estar parlant de, sobretot dels dies i els anys previs, mesos i anys previs a la mort.
3: Sí.
1: La gent tenia més por al patiment que a la mort en si i eren molt conscients de que hi ha moltes coses que ens atrapen, no? Ens atrapa la família,
3: sí.
1: Ens atrapa les coses materials, ens atrapen les coses que encara no hem fet, les vivències que volíem i no hem tingut,
3: clar.
1: Tot això ens atrapa.
3: Sí, sí, sí.
1: I d'alguna manera, el que també diu aquesta pel·lícula és que no ens deixa marxar en pau.
3: Exactament.
1: Potser és important saber, això que deia la Montse, que hi ha savieses al món que creuen que sí que tenen a dir alguna cosa en com marxen i quan.
3: Sí.
1: I aquestes savieses tenen menys patiment, registren
3: sí.
1: Menys patiment, perquè pensen això, que tenim alguna cosa a dir. En aquesta pel·lícula, l'equip mèdic del metge de paliatius, i això és el que explica el llibre després l'escriptor, dona marge perquè la gent pensi que realment té coses a dir sobre com.
3: Clar.
1: I veiem com, quan expressen això, la mort arriba. Perquè deixen anar.
3: Clar.
1: O deixen a la dona, o al marit, o acomiado del gos, que no pot entrar a un centre mèdic, però que jo necessito acomiadar-me del gos que m'ha fet companyia els últims anys.
3: Alguna cosa que t'ha quedat pendent, que la fas i en aquest moment ja és quan ja pot anar en pau. Ja.
1: Mm-hmm.
3: Sí. És molt important poder decidir com vols anar-te'n.
1: Llavors, aquesta pel·lícula el que ens està dient és això. I en Costa Gavras, que té 91 anys, que és el director, probablement està reflexionant sobre aquest tema, també, no?
3: Sí.
1: Perquè amb 91 anys suposo que les coses que les planteges d'una manera diferent.
3: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Ernest. Mira, ha tingut el barret de l'Ernest. El deixo aquí, eh, Ernest? A veure, Ernest, què tal? Com ho vas viure, tu, això de la pel·lícula que vam veure divendres passat?
5: Molt emotiva.
1: Molt emotiva.
5: Molt d'allò, que la vida s'ha de prendre amb consciència cada dia. Cada dia tens de llevar-te, d'esmorzar, anar a dinar, sopar i anar a dormir un altre cop. I és un dia per altre, cada cop fas les mateixes coses i desenvolupes diferents temes.
1: Ahà. Aquell escriptor que acompanya el metge, te'n recordes? Vols que em posi l'altra banda?
5: Yeah.
1: Em poso l'altra banda.
3: És l'altra, sí.
1: Aquell escriptor que acompanya el metge amb els diferents casos,
5: sí.
1: Aquell escriptor ho porta fatal, oi?
5: fatal.
1: O sigui, tot i que ja ha escrit sobre el tema, tot i que ell se suposa que és un expert a la vida quotidiana, que és el que parlaves tu, ho porta una mica malament.
5: Sí.
1: Que té molta por, què més li passa?
5: Que escriu i no entén el que li passa a altres persones.
1: Fixa-t'hi. O sigui, se suposa que és un expert, però en canvi ell, quan veu els casos reals, ho viu amb certa angoixa, oi?
5: Sí.
1: Per què creus que ho viu amb certa angoixa?
5: Perquè veu el patiment de la gent.
1: Ahà, i llavors ell d'alguna manera el mimetitza, se'l porta cap a ell, oi?
5: Sí.
1: I ell això encara no ho té paït.
5: No.
1: Molt bé. Anem a la Rosa. Rosa, digue. No sé pas on te posar-te això. Aquí mateix, mira, Aquí. Ah, aquest llibre és un...
3: Sí.
1: Escolta'm una cosa. Te'n recordes de la pel·lícula, eh? Aquest metge que venen persones en diferents situacions i ell i el seu equip intenten que estiguin el millor possible i d'alguna manera que puguin fer el que els hi ve de gust, no? Tu com la vas veure?
3: A mi em va semblar bastant realista, però que també tenia un punt d'un final potser més feliç. No?
1: Un final potser més feliç.
3: Potser més feliç. Aleshores, és veritat que la realitat que viuen és molt, molt, molt bèstia, no? Jo no, afortunadament, jo em trobo bé i no tinc cap mal de res, no sé, mal de panxa, si menjo alguna cosa, però generalment el meu cos està bastant equilibrat així, no? I això també ho agraeixes, no?
1: En aquest moment ho agraeixes potser més, quan
3: exacte,
1: veus que n'hi ha d'estar més
3: Exacte. Llavors, bueno, doncs estic contenta de trobar-me bé, sense cap mal que em faci patir exageradament i que don gràcies a que tinc aquesta salut més equilibrada, no sé, perquè és que de veritat jo no tinc cap malaltia exagerada. Potser si algun dia menjo alguna cosa que no em va bé, doncs a lo millor aquell dia la panxa em fa mal, però generalment he de dir que gràcies a Déu estic perfectament.
1: Que sigui molt per molts anys.
3: Sí,
1: que sigui
3: és
1: per
3: veritat,
1: molts anys.
3: És veritat, és veritat. Vull ser una iaia i ella.
1: Molt bé. Ja. En tot cas, la meva pregunta és... tu diries que et queda alguna cosa per fer allò que diguis... Ells ens fan reflexionar sobre què ens queda per fer perquè d'alguna manera ho puguis resoldre. Hi ha alguna cosa que tu diguis, això encara no ho he fet i m'agradaria fer-ho?
3: No, jo estic satisfeta amb el que he fet.
1: Molt
3: no
1: bé.
3: Necessito fer més... A veure, si faig més coses que em surten en el moment i que les puc fer... Sí que les faré.
1: Però no et queda cap recança.
3: No, de veritat.
1: Ah, doncs això està molt bé.
3: Home, sí, perquè això et dona tranquil·litat.
1: És que, de fet, has dit una cosa molt interessant. Dues, ara amb la tranquil·litat. Una és que la Rosa ha parlat d'agraïment. Us hi fixeu que tots els casos les persones tendeixen a agrair? O li donen les gràcies al metge, o li donen les gràcies a l'equip mèdic, o li donen les gràcies fins i tot a l'observador, que és aquest escriptor, quan està per allà al mig. Tothom surt d'allà aliviat i content. Això és molt important, l'agraïment, no?
3: L'agraïment.
1: I l'altre és la tranquil·litat.
3: Sí, sí, sí.
1: No notàveu, cert, en tots els casos, quan arribava una mica al procés final, una tranquil·litat?
3: Sí, sí.
1: Sí, sí. Clar, potser el que busquem d'alguna manera és tranquil·litat, i agrair és un procés de
3: tranquil·litat.
1: De tranquil·litat.
3: Exacte.
1: Molt bé, sí, molt sí. Interessant.
3: Sí, sí, molt la bé. Veritat és que sí, jo estic contenta de que em trobi bé. De moment d'aquí fins allà. A veure, si algun dia em fa mal, jo què sé, em torno el coll d'un ull, sí, però són coses puntuals. Jo puc dir que generalment estic la mar de bé.
1: Doncs que sigui
3: estic per... xula.
1: Estàs xula, però que sigui per molts anys aquesta xuleria. Aquesta d'aquest tipus.
3: Molt bé. A veure, Dolores. Ai,
1: permíteme, no te lo tomes mal, que te voy a poner aquí. Ay, que te he rozado. Espérate que se me pone al revés. Ara. A ver, Dolores.
6: A ver.
1: Ah, todas esas personas que aparecen en la película, pues tienen un deseo. ¿Hay alguna historia que a ti te impactará más? ¿La de la gitana, la del perro, la de la mujer, la del dinero, la de los motos?
6: La de los gitanos mismos, a mí me da igual.
1: Bueno, da igual.
6: Da igual.
1: O sea, que todas te gustaron de algún
6: todas
1: modo.
6: Todas me gustaron, sí.
1: ¿Sí? Sí. ¿Y crees que esas personas, como decía ahora Rosa, se van en paz, se van tranquilas?
6: Yo pienso que sí, porque si hacen un bien, pienso que se van tranquilas.
1: ¿Tú sabías, bueno, no tú sabías, te lo digo yo ahora, que el hospital que montó este médico y que vemos en la película, porque está basado en hechos reales, se desmanteló poco tiempo después? ¿No tuvo financiación?
6: No sé.
1: ¿Qué te parece del hecho de que se ponga en marcha un proyecto como ese y que luego se acabe cerrando porque no hay dinero?
6: Pues no sé si es que no hay o que se los deban.
1: En todo caso, yo lo que entraría a hablar es si realmente me interesaba que hubiera otras formas de morir.
6: Otra forma de morir.
1: ¿Sí?
6: Sí, sí.
1: Porque esa es una forma distinta de morir.
6: Sí.
1: Tú tienes la suerte de estar acompañada en tu vejez por la familia, sobre todo por tu hija Carmen.
6: Sí.
1: Estás respaldada, sostenida.
6: Sí.
1: Pero en realidad, la realidad de muchas personas,
6: están
1: por ejemplo,
6: sola.
1: Es que están en,
6: están
1: una, en sola, un centro.
6: En un centro, sí.
1: Solas no, pero bueno, están en un
6: están
1: centro.
6: En un centro y no tienen familia y la, no,
1: o que no
6: están
1: tienen
6: con
1: familia
6: ella.
1: O que la familia
6: no
1: está
6: puede.
1: Con ellos, no puede. Sí. De acuerdo. ¿Crees que eres una privilegiada?
6: Hombre, yo pienso que sí. Sí.
1: ¿Y estás agradecida?
6: Porque yo te amo mucho.
1: Vale.
6: Sí.
1: ¿Qué diferencia hay entre ti, entre tú, viviendo en casa, con alguien que te acompaña en estos momentos en que aparecen inconvenientes de la edad? Que
6: sí.
1: Si ahora esto, que si ahora aquello.
6: Lo otro.
1: Que hoy te dolerá más este lado derecho, pero ya tienes ahí como un bagaje.
6: Ya tengo como...
1: Que si esto, que
6: sí.
1: Si lo otro, que
6: sí.
1: Si ahora...
6: Sí.
1: Entonces, ¿Qué diferencia crees que hay entre alguien que vive en casa con la familia o alguien que está en un centro?
6: Yo pienso que mejor estar con la familia que en un centro.
1: Vale.
6: Porque yo tengo a mi hermana que está en un centro y estaría mejor con sus hijos con él, en el centro. Aunque está muy bien en el centro. Pero esa cosa ella la tiene.
1: Pero tú sabes que la familia que sostiene sí. A una persona mayor o a una persona
6: sí,
1: enferma es
6: tiene
1: duro.
6: Que estar duro, ya. No sé, brega con una persona mayor que entiende muchas cosas.
7: Pero hay que hacerlo.
6: Tiene que...
7: Tiene que ir haciendo...
6: Haciendo, como dice la...
8: También hay circunstancias...
1: Hay circunstancias, claro.
6: Ella
8: no puede estar con nadie.
6: No, ella no puede estar.
8: Tiene una enfermedad
6: mental
8: no sabe. Ella ni habla.
1: Clar, hi ha malalties que són més dures que d'altres en el sentit de cuidar. Sí? En la pel·lícula el que veiem sobretot és malalties terminals.
8: Sí.
1: El que veiem a la pel·lícula és gent més jove o més gran. No veiem tant belleses.
6: No
1: veiem tant gent gran, sinó que veiem gent que doncs tenen això. Normalment un càncer que els porta a estar en situacions límit, no?
6: Mm.
1: Però, bueno, ja que teníem aquí la reflexió d'estar en un centre, clar, un centre amable com aquest, la pel·lícula realment ens reflecteix un edifici que podria haver estat un palauet a França, apartat una mica del bullici, Hi ha uns jardins, és molt bonic. L'espacio és molt bonic.
6: Sí, és molt bonic, però con su família estaria millor, però ella està que no puede estar.
1: Incluso los que aparecen en la película que están muy enfermos, ¿tú crees que estarían mejor en casa? Si pudieran...
6: Yo pienso que no.
1: No, en ese sentido, cuando ya está la enfermedad muy avanzada y hay muchas necesidades físicas,
6: yo pienso que está mejor en el hospital que en tu casa.
1: Acordémonos que a lo mejor no lo recordamos porque es el primero del caso de la chica joven. Nos acordamos, sí, ¿eh? El caso de la chica joven. Amber, gracias.
6: Vale,
1: te quito este pompón. Y el pompón se lo ponemos a Ana.
6: El pompón.
1: Permítame usted, ¿eh?
6: No me pincho.
1: No te pincho, ¿no? Ah, bueno, queda una mica así.
6: No te pincho.
1: ¡Ana!
6: ¿De qué tienes gana?
1: ¡Oh! Pues ha sonado rimado y todo, ¿eh? ¿Ana, de qué tienes gana?
6: Claro.
1: Pues yo te digo de qué tengo gana. ¡Uy, no sé! Ahora me has pillado. ¿Y tú de qué tienes ganas?
6: Pues yo, hombre, estoy aquí muy contenta.
1: Ah, muy bien.
6: Y estás tú también.
1: Ah, muy bien.
6: Y todos que están aquí.
1: Genial.
6: Y ya está. ¿Qué quiero más?
1: Pues mira, sería muy bonito relacionar eso con la película, ¿no?
6: Sí, o sea...
1: Porque hay ahí mucha humanidad, ¿verdad? Hay mucha gente rodeando ese momento en esa película, ¿verdad? Y hay gente, el equipo, las familias en general son muy receptivas, algunas más, algunas menos, pero hay mucha gente apoyando y sosteniendo eso en esa película, ¿verdad?
6: Sí, estaba muy bien.
1: ¿Te gustó?
6: Muy bien, sí. Pero sí que estaba bien.
1: Sí, dices...
6: Es verdad, sí estaba.
1: Sí, todo el mundo dice que sí, que le gustó, que era una película así.
6: Sí, normal. O sea, una cosa que dice, está haciendo tu vida.
1: Sí. Casi. Y de algún modo lo que dices tiene sentido, porque lo que ves ahí reflejado es un poco la vida de todos, sí, o la que hemos vivido con personas que conocemos,
6: sí,
1: ¿verdad?
6: Sí.
1: ¿Tú tienes perro o gato?
6: No lo quiero.
1: Bueno, no has vivido con...
6: A ver, que lo quería porque los niños venían y yo... El perro, ¿eh? Y digo, pues pobre, lo estoy amargando. Y digo, porque vaya el perro a otro sitio, ya está.
1: Vale, o sea, pobre, tú ni has convivido con perro ni convivido con gato. Ya tenías los hijos para convivir.
6: No
1: quiero llevar, no quiero poner al mismo nivel los hijos que los gatos y los perros, ¿eh? Nada más lejos de mi intención. No, pero... Lo que ocurre es que cuando crías hijos muchas veces, y tú tienes tres.
6: Sí, yo tengo tres.
1: Y trabajas.
6: Sí.
1: Tu marido, tú trabajas, pues no queda mucho
6: no
1: tiempo. Bueno, pero trabajaba en su momento.
6: Sí.
1: ¿Vale?
6: Sí.
1: Me refiero a que ya no queda tiempo a veces para convivir con un animal de compañía.
6: Es que mi fallo, si no me gustan...
1: Además, no te gustan.
6: No quiero yo amargar ese animal.
1: Vale, o sea, eres respetuosa con ese animal y...
6: Claro, si yo no de esto, pues...
1: ¿Pero tú entiendes que ese señor en la película necesite despedirse de su perro? ¿Tú lo entiendes eso?
6: Sí.
1: Aunque los animales no te gusten especialmente.
6: No, porque es lo mismo... Lo mismo en un momento digo, oh, pobrecito, ¿no?
1: No me toques esto.
6: No me toques que yo no...
1: Pero tú entiendes que ese señor necesite ese despedirse del animal y...
6: Sí. Eso es como una persona que se va.
1: Sí, de algún modo, sí.
6: ¿Sabes? Como se fue mi marido. Uh-huh. Igual.
1: ¿Que pudo despedirse de todo el mundo tu marido? ¿Sí? ¿Pudisteis estar ahí?
6: Sí.
1: Qué bien, qué bonito. Sí.
6: Y lo vi cómo se murió.
1: Bueno, estabas ahí justo en ese momento, que a veces
6: todo
1: que has ido a tomar
6: encima,
1: un café.
6: Sí. No, y encima todos.
1: Todos estabais
6: ahí. Todos estaban
1: ¿Eso ahí. Te dejó en paz?
6: Pues no, yo todavía...
1: Pero el hecho de... No, el hecho de que él ya no esté, sino el hecho de que en ese momento, cuando se fue, estuvierais todos, ¿te dejó en paz?
6: No.
1: No del todo.
6: Yo no.
1: Vale.
6: Yo no. No, y ellos tampoco, ¿eh? Pero bueno, ellos tienen los niños pequeños y...
1: Y están más distraídos.
6: Claro, y mira el Yayo, mira, que vamos a ir al Yayo. Y también decían ellos, ¿y el Yayo? Entonces ellos preguntan, ¿el Yayo le pasa esto y esto? Entonces, quedaron.
1: Bueno, es ¿Sabes? Es que sabes que hay familias que no comparten eso con los niños. Los niños, uy, ay, los niños, muchas veces el abuelo o la abuela está y ya no está.
3: Ya no está.
1: Pero no ven el proceso. Pero, no, claro. O sea, que en este caso no. Sí que ellos si preguntan es porque saben que hubo un proceso ahí.
3: Sí. Pues iban y traían cositas para Yayo.
1: Tenían en y cuenta.
3: Todo, mira, Yayo, ese te lo pones, esto, pues esto no me gusta, tú te pones este, Yayo, mira, una cosa.
1: Pero ese amor se lo llevó él.
3: Se lo llevó.
1: Eso es importante.
3: Sí, sí.
1: La película parla molt d'amor, ¿eh? Sí. Parla molt d'amor.
3: És que una persona que se va i te queda sola, que jo no me quedo sola, perquè ja te digo, te los tengo todos.
1: Però no estàs con ell, no que está, estuvisteis no toda la vida juntos. És que tienes el trabajo. Bueno, ya me lo llevo. Gracias.
3: Muchas gracias. Entonces, adiós. Se van a tirar
9: al mundo. Yo, ¿te quieres poner tú? Es que me... No.
1: Remenar ahí.
3: Remenar, ja ves.
1: Aviam. Carmen. Ara sí que em poso així que descanso una mica. I si no estava quedant major per una. No, estic bé. Carmen, què? Tu no sabies ben bé què venies a veure, oi?
10: Jo no.
1: I després què?
10: M'impactó. M'impactó molt.
1: A tu et va impactar, eh?
10: Molt.
1: Sabries expressar, que a vegades no en sabem, però... perquè ens costa trobar la manera, però allò que et surti, sabies expressar per què et va impactar?
10: No sé, jo penso que al final de la meva vida, si arriba amb una malaltia d'aquestes, jo vull decidir i marxar de la manera més digna. I com te vaig explicar en el seu moment, jo vaig veure coses que van viure a la mort del meu pare. Com si digués, vull marxar sol, però alhora, una setmana abans, s'havia despedit de tothom. I és una mica tot.
1: Quan tu dius, veig la pel·lícula i parles del dret a decidir, vol dir que abans no t'havies plantejat l'opció i veient la pel·lícula, d'alguna manera, veus que és més possible aquesta opció?
10: Jo m'ho vaig plantejar arrel del meu pare.
1: Aha.
10: Perquè el meu pare havia d'acabar amb una màquina connectada per respirar, fins que el seu cos digués prou. I no sé per què, aquella nit no ens vam quedar la mare i jo i va decidir marxar. I ja s'havia despedit dels fills, dels nets, bisnets, algun. I va marxar quan ell va voler estar sol.
1: Ja. Clar, això que dius tu ara, que sembla així com molt natural, sí. I que veient la pel·lícula veus que és molt més natural del que sembla... Hi ha molta gent que no ho entén, eh?
10: No, perquè
1: no ho entén així.
10: Nosaltres l'havíem acompanyat durant 15 dies, la mare i jo, cada dia, nit i dia, van passar 15 dies. Inclús ens van deixar un llit del malalt perquè descansessin la mama i jo a l'hospital.
1: Deu estar allà acompanyant de la manera que creieu que ho havíeu de fer, però el que veieu és que la persona, tot i que està molt fotuda, té el dret a decidir
10: a morir sol.
1: Quan i
10: sí,
1: com.
10: Sí, sí. Va ser l'únic dia que el van deixar sol.
3: Això gira.
10: Vam dir, no, hem d'anar a descansar, ella per mi, jo per ella, hem d'anar a descansar. I aquella nit va decidir marxar.
1: Ana, tu estàs diciendo, cuando oyes a Cam, estàs diciendo, sí. No, eso no se... Eso se... ¿Te has dicho? No se decide, sino
3: no
1: que...
3: No se decide que...
10: Vuelve, pero, por ejemplo,
1: pero,
10: mi madre...
1: Lana no entén
10: no
1: això.
10: No entén. I
1: Lana
10: ma mare...
1: diu, no, se te llevan. No, sí. No eres tu que decides que te vas.
10: No sé.
1: Però veient la pel·lícula qüestiones això.
10: Sí.
1: No és pas així.
10: Jo crec que el meu pare va ser molt fort. És el mateix. Ell sempre ens deia, jo no vull morir al Ricard Fortuny. Ell tenia por al Ricard Fortuny. A l'hospital no, pel que fos.
1: No és una qüestió de que el Ricard Fortuny
10: no,
1: mori,
10: mira,
1: sinó que ell, pel que sigui...
10: Va perdre. Ell deia que el Ricard Fortuny era per a matar a los viejos. Ell va morir, el primer germà, dos germans, va morir a l'hospital. I jo li deia, a veure, pare, si s'han mort dos tiets a l'hospital, el dia que arriba te'n mores a l'hospital com el Ricard Fortuny. Deia, no, és diferent. Però a mi no me lleves.
1: Ell tenia clares certes coses.
10: I clar, i com que per lo que li va agafar després de l'infart, aquesta broncoaspiració, que ell respirava connectat a una màquina i no podia menjar, va estar 3 dies mentre arreglàvem els papers pel Ricard Fortuny.
1: I ell va decidir que no hi anava.
10: Sí, el ell es va posar bé d'un infart, va arribar a casa perquè sempre es deia que volia morir a casa. Li van donar l'alta al dematí de l'infart, va arribar a casa, va passar el dia a casa i a la nit li va agafar la broncoaspiració i cap a l'hospital. I va morir al cap de 4 dies.
1: Però fixeu-vos.
10: El dia que van marxar la mama jo.
1: I fixeu-vos que estàveu sí. fent els papers per anar on ell, pel que sigui, no volia anar.
10: No volia anar. Sí, sí, perquè és que no el podíem tenir a casa.
1: Ell va decidir. Quan diem que tenim capacitat de decisió, no és que jo moriré a les Maldives o deixant de palmirar.
10: No és això.
1: I Déu, és jo, d'alguna manera, hi ha coses que no vull o hi ha coses que vull, que són petites coses. No
10: petites
1: són
10: coses.
1: Aquest panorama meravellós de les Maldives. No, és una cosa molt més petita.
10: Petita, petita.
1: I molt més quotidiana.
10: I quan el van posar manoples perquè s'ho arrencava tot i a les cames perquè no es llegués, ell deia, mira com ho estàs ponent. I me lo estàs haciendo tu.
6: Sí, ja.
10: I aquella nit van dir, bueno, doncs anem a casa i descansem. I demà tornem. I ja està.
1: Molt bo.
10: Sí.
1: Ara la Dolores, que és la dona, la vídua d'en Juan, està explicant també...
10: Sí. Capa que se lo arrancava todo.
6: Mira lo que no es tuya.
10: Sí.
6: La carne no se la ha hecho. La ha hecho el hombre.
1: Pero en ese momento, lo que dijera o dejara de decir Juan,
10: sí.
1: no era tan importante si era tal como lo, como que para él era ya algo que no quería.
10: Que no quería, no.
6: No quería.
1: Por tanto, ¿tú estarías de acuerdo con tu hija que tu marido se fue cuando quiso irse?
6: Yo sí.
1: Imagínate, eso sí. Per una societat judeocristiana, per una societat judeocristiana en què tenim molt integrat que és algú superior que decideix sobre nosaltres quan marxem d'aquest món, que algú com tu, Dolores, que alguien como tú con 91 años diga que tiene la sensación de que su marido se marchó cuando quiso o cuando dejó él ya está aquí.
9: No, yo no veig que la pel·li.
6: Bueno, yo
1: ¿pero tú crees que de algún modo fue él quien dijo ya no puedo más?
6: Yo pienso que sí.
1: Claro, eso significa que nosotros tenemos algo que decir en cuanto nos vamos. Eso es muy revolucionario, porque todavía estamos en el yo sufro porque no hay más remedio, yo me muero cuando alguien me lleva. Pero decir voy a sufrir de algún modo como yo pueda llevarlo, pero como quiera... Y que al mismo tiempo yo digo hasta aquí, cuando yo digo hasta aquí, es muy distinto. Es muy liberador. Porque de algún modo nos da la opción de poder trabajar eso para poder tener la mejor manera de llevar a cabo esa estrategia, ¿no? Que cada uno es la suya. Porque cada uno tiene sus tabús. Carmen hablaba de que mi padre no quería ir a tal centro.
6: No, pero
1: tú a lo mejor es otra cosa la que no quieres de ninguna manera. O tienes esa necesidad,
6: no,
1: y ahí está muy importante
6: que
1: para el otro.
6: No, yo estaba en casa, no podía estar. Pero
11: no, cuando están así.
6: No estaba así en casa, no podía estar.
1: Y él, como lo que quería estar en casa...
6: Y él estar en casa, dijo, pero no podía estar.
1: Me voy.
6: Duró 2 días.
1: Los días. Vale.
6: Me voy. Todos los días los
9: días. Ay,
1: sí. Sí. La última vez que era ya al día siguiente lo pasaban al Ricardo. Y aquel día para que descansara y al día siguiente volviéramos para ya llevar todo al Ricardo Fortuny, pues dijimos, bueno, te vas tú, ella no, te vas tú y yo me quedo, y una por la otra dijimos, nos damos las dos,
6: vamos las dos
1: y a primera hora de la mañana volvemos.
10: Bueno, pues qué bien.
1: Y a las 6 de la mañana ya nos llamaron.
6: Llamamos,
1: que bueno, ya cuando lleguemos,
6: ya está
1: caliente para mi acabar.
10: Pues qué bien, que de algún modo vosotras os pusierais de acuerdo para...
6: Nos quedábamos allí las dos, ¿eh?
1: Todas las
6: noches nos quedábamos las dos, quedamos y nos fuimos a descansar.
1: Bueno, le pusisteis bien el momento y era hora,
6: sí.
1: Porque el pobre hombre a lo mejor estaba esperando que le hicierais bien
11: esta
1: situación.
6: No sé.
1: Ahí ya no, ya. Carmen lo ve de otra manera. Tú dices, no sé. Ahí
11: sí,
1: no,
11: ella tiene algún día aquella cosa
1: Bueno. No, es que es muy duro.
12: Ella,
1: que tu marido se quiera marchar.
12: Le ha costado mucho de que no estuviera allí, como dice Ana María. Ella no estar presente. Le ha costado muchísimo.
1: Pero es respetar, al fin y al cabo, su voluntad. ¿No? De algún modo es...
12: Pero,
1: que de hecho, en la película vemos eso. En la película vemos esa mujer...
12: La voluntad del enfermo.
1: Esa mujer dice, no, tiene que hacer más cosas, tiene que curar a mi marido cuando es incurable.
12: Exacto.
1: Y en un momento determinado dice... Es que tengo mucho miedo a quedarme sola.
12: Claro.
1: ¿No? Entonces, ¿qué me puede? Me puede el miedo a quedarme sola. No quiero que te vayas porque yo me voy a quedar sola.
12: Sí, sí,
1: ¿no? Entonces,
12: sí.
1: En ese caso, tú también hablas de alguien con la que habías pasado la vida, que era parte de ti. Si él se va, tú te quedas sola. Esos cónyuges que, y de hecho, esos cónyuges que al cabo de 4 días, él o ella,
12: Se van
1: también, ¿no? Porque dicen, ¿qué sentido
13: no
1: tiene?
13: No, todos se van, familia? Todos se van.
6: Sí, todos se van.
1: No todo el mundo, pero hay muchos
13: pero
1: casos.
13: No todo el mundo, sí, todo el mundo.
1: No, que todo el mundo se va, está claro que todos nos morimos. Y el que no quiera ver eso, o el que está pensando que vivirá como Walt Disney allí como crionizado,
13: claro,
1: ¿no tiene?
13: Sí, claro.
1: Porque además,
13: qué aburrido
1: estar 200 años en este mundo. Y ya lo conocemos todo, ¿vale?
13: Sí, sí.
14: Bueno, jo vaig a seguir cap allà. L'Àngels i jo ens passejarem mentre parlem. Cap problema. Aquest va bé, Ramon?
15: Ai, reina, i què t'he
14: dit? Bueno, l'Àngels... És que em va de conya, perquè l'Àngels no va poder venir divendres passat.
16: Més cap allà, que cap allà. Així no hi ha tant. Perfecte. Sí.
14: Vale, vale. Esto es el directo, és el que passa. Esto es el directo. El grabado, però que quiere ser... Naturals. Aviam, tu no vas poder venir la setmana passada a la pel·lícula per circumstàncies?
15: Perquè no em trobava bé.
14: En tot cas, et podem facilitar perquè tu puguis veure-la i tal. Però de tot el que has escoltat avui, què t'imagines tu?
15: Bueno, jo m'imagino que tothom ho agafa com molta tristesa. Jo, per exemple, que em trobo tan malament de sort, o sigui, tot això i pateixo molt... Lo veig com una cosa maca, si te pots despedir de la teva família. Mm-hmm. Si jo no voldria marxar pels meus fills, està clar. Però jo trobo que és una cosa que si la persona no està bé, considero que no té de ser una cosa... Té de ser maco que marxis. No sé si
1: clar, parlem és... de qualitat de vida.
15: Ah,
1: què és la qualitat de vida?
15: Ah, sí.
1: Bon dia.
15: Jo
1: la qualitat de vida és estar bé.
15: D'aquesta manera.
1: Està bé des de la percepció d'un. I si no, fem-ho bonic, deies tu.
15: Ah, això.
1: De tot el que hem parlat, hi ha una percepció i és que potser tenim alguna cosa a dir en com ha de ser la nostra vida final, no? Com ha de ser el que tot ens arriba.
15: Sí, jo, per exemple, ja m'he fet els papers de l'eutanàsia.
1: Les últimes voluntats, no?, que les diuen, si t'han de reanimar, si no t'han de reanimar, quins tractaments sí, quins tractaments no.
15: Degut que, com que vaig començar tan joveneta a estar malament, mm-hmm, i moltes vegades t'has de fingir perquè els fills no pateixin o els que estan al teu voltant, que no ho passen malament, jo penso que marxar, anar-hi, és una cosa bé, mm-hmm, bé per aquella persona. Perquè llavors deixa de trobar-se amb aquesta angoixa contínuament i amb aquest malestar. Jo som molt alegre i molt bé, però, esclar, tinc tants moments, tantes hores, tants dies, que em trobo malament que jo veig bé marxar.
1: Cada vegada
15: però despedir-te de la teva família i fer-lo bonic. Per ells, perquè els que queden són els que pateixen.
1: Està
15: el que,
1: clar.
15: El que marxa, doncs, està...
1: S'allibera.
15: S'allibera. I aquesta és la meva opinió.
1: S'allibera d'aquest cos. Parlàvem
15: de
1: que el cos és el que ens fa mal.
15: Perquè la ment no sabem on te va.
1: El cos ens fa mal. Aquesta cama, aquest ronyó, aquest... Però, realment, si tu dius prou, sí, aquest cos
15: que
1: ho, queda aquí.
15: Que ho puguin acceptar els altres. I que no pateixin.
1: Perquè tu, en essència, no ets aquest cos. Tu, la mare Àngels dels teus fills, no és aquest cos. És algú
15: clar,
1: que va estar present,
15: clar,
1: i que, d'alguna manera, és un ancestre que sempre estarà en la teva cadena de...
15: Ah, això mateix.
1: En la teva cadena familiar. Per tant, això és el que és. De vegades te'n toca un, de vegades te'n toca un altre.
15: I tant,
1: no?
15: I tant.
1: Molt
15: i tant.
1: Bé.
15: Bueno,
1: doncs espera,
15: gràcies.
1: Que t'agafo això. Trec tots els estris.
15: Jo és la meva opinió.
1: Ja em sembla molt bé, si és que es tracta d'això, que aquí expressem. Doncs, res, ja em faig un lliu. Res, que...
15: Perquè hi ha gent que sent dir el que jo estic dient sobre la mort, sobre que Dios té meu, jo no puc més.
1: Ahà.
15: I diu, si li dius al metge, per exemple, t'envia al psiquiatre. I si li dius a la gent, diu que aquesta no està bé. I jo, gràcies a Déu, estic bé, estic feliç, molt feliç, perquè els meus fills són feliços, perquè tinc una neta que és preciosa, i no voldria marxar, però reconeixo que també està patint sempre i fer-li patir als altres. I ja et dic, no és perquè tingui res, tot ho tinc, gràcies a Déu, molt bé a la meva vida. Però...
1: Uau, que bé que ho has dit. Ho has dit superbé, eh?
15: Superbé, però...
1: Clar, què passa? Que recordo quan vam fer un treball amb l'Àngel Cederols a la Biblioteca de Vilafranca, que havia de ser un treball inicial per trobar un equip de 8 persones i al final van ser no sé quantes sessions de 40 i 50 persones que venien a la sala. I vam treballar un dia la mort i va venir un metge de pal·liatius i deia el mateix que el protagonista de la pel·lícula. A mi em van educar per curar, em van educar, diguem, de la universitat per curar, i en realitat he entès que es tracta d'acompanyar. Quan la medicina convencional ara encara ens envia, si tu vas amb malestar al psiquiatre, potser el que estàs demanant no és anar al psiquiatre, no és medicar o fer un seguiment, diguem-ne, científic de la teva situació. El que estàs expressant és un tema existencial. El que estàs expressant és una cosa molt humana, no? Llavors, aquesta... Encara està pendent aquesta humanització de la ciència mèdica, no? I, de fet, aquest metge de pal·liatius diu, jo havia estat un metge convencional fins que me'n vaig anar a l'Àfrica, vaig veure segons què, i diu, la meva concepció de vida va canviar i és quan vaig ser un metge de pal·liatius, no? D'alguna manera, vaig acompanyar més que no a medicar, no? S'ha de medicar pel dolor, però no per l'ànima, no? Diu en algun moment. Bé, doncs, fins aquí... Jo penso que hem fet molt interessant aquest programa parlant de la peli. Espero que tothom la pugui veure, si té un moment, si en té ganes, per sortir esperançat després de la visió, de visionar-la. I ja està, i fins aquí. Que bonic poder parlar de temes tabús. Som revolucionaris, rebels, perquè estem parlant de temes tabús. No l'he preguntat al Ramon perquè no la va veure, però també, com a l'Àngels, l'animem a veure-la. I a tots vosaltres també, i fins aquí el programa d'avui. No ens allarguem més. I res, diem un adéu col·lectiu. No sé si el Ramon vol fer alguna filigrana, com que sé, aquestes coses que es fan. Però diem un, dos, tres i adéu. El Xavi ha marxat.
17: Sí.
1: Això és molt lliure, ja és així.
17: Adéu.
1: I ja tornarà, o no? Doncs escoltem, que gràcies. Que fins la propera. Un, dos, tres.
2: Adéu.
1: Adéu.
18: Ona Villas, 107 FM.
19: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
18: Sintonitzes Ona Villas. Ona Villas.
20: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: Guitlles. 107 FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Un protagonista de la música cristiana d'actualitat, dedicant-li un disc a una de les primeres figures també de la música cristiana, com va ser en Stephen Curtis Chapman. Un disc anomenat The Great Adventure, a tribute to Stephen Curtis Chapman, va sortir a la llum el 21 de novembre de 2025 a càrrec d'en Joseph Headbang Diamond, un guardonat cantant i compositor de música cristiana contemporània i gospel sud-africà, conegut per les seves potents lletres i històries de redempció. Un disc del qual hem volgut escoltar per començar el Club del Country aquesta setmana un parell de peces, amb l'àlbum dedicat a Stephen Curtis Chapman. La primera d'elles portava el nom de Dancing with the Dinosaur. La segona és precisament la que dona nom al disc, The Greater Adventure. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country, de vegades una mica eclèctica.

de Sud-àfrica i aquests ritmes tan moguts que ens ha portat el primer protagonista del programa d'avui, en Joseph Headbang. Escoltem música d'una cantautora i multiinstrumentalista originària d'Ontario, al Canadà, amb un estil que fusiona folk alternatiu, blues, country i jazz. Té una veu vellutada i potent, combinada amb l'ús de la guitarra acústica, el piano i la guitarra slide. Ens transporta a sons clàssics i rústics. Va debutar el 2017 amb l'àlbum Ivory Castanets i després ens ha arribat el seu quart àlbum d'estudi, el març de 2026, sota el segell Concord Records, produït per Drew Vandenberg. Ella és la Cat Clyde i aquesta cançó que he triat és el Another Chime.

Se mou tanta música i tants diferents estils i subestils amb aquest gènere musical conegut com a country, amb la irrupció de l'americana encara molt més. Mood Blood Bone és una mostra excel·lent d'aquest àlbum d'estudi llançat per Cat Clyde. Escoltem el senzill promocional del disc que porta el nom de Dark Back.

Es van dir Low Gap i és un duo de country americana que està format per dos germans, en Gus i en Finn Johnson, originaris de la regió d'Ohio. Van rebre moltes influències a la seva joventut de l'est de Kentucky i és un grup que està guanyant molta popularitat dins l'escena musical de la música més tradicional americana, una barreja molt característica de country alternatiu, americana, bluegrass o de rock sureny. Ells mateixos en fan broma dient que fan música per ensenyar als amics que odien la música country. Des d'aquesta zona rural d'Ohio, com hem dit, influenciats per Kentucky, ens arriben des de l'any 2020. Eren adolescents i a poc han arribat fins aquí. Geneva és el títol del seu disc que acaben de publicar. De fet, les seves tres cançons més conegudes que van llançar anteriorment no s'hi troben: el Mockingbird, el If a Song Could Change Your Mind o el senzill anomenat Timmy. En canvi, podem trobar-hi peces com la que hem escoltat, Cuyahoga River o aquest Appalachian Ohio. Són Low Gap.

dedicat també a moltíssima gent que no coneix les noves generacions de la música country, com són Low Gap o, per exemple, com és la Sasha Visaggi. Sasha se la coneix normalment al món de la música. És una cantant i compositora de Warkworth, Ontario, canadenca, per tant, que s'ha guanyat un nom a la música country més moderna, trencant barreres i arribant-nos a través de la seva música amb el segell Sony Music a Canadà, passant el seu temps entre Ontario i, òbviament, Nashville, Tennessee, recentment també fent el seu debut al gran Old Opry. Té moltes cançons bones i nosaltres avui escoltarem alguna de les que pertanyen amb el seu EP que va editar el 2025, més en concret al començament d'aquell any. Un disc que portava el nom de Where to Start, un EP amb 6 cançons, del qual escoltem aquest High Climb.

aquesta cançó forma part del seu quart EP, aquest Word to Start, l'he triat perquè m'encanta. 31 de gener de 2025 va veure la llum. Recordem que ha publicat també dos àlbums sencers, de la qual amb el Woman in the Mirror s'hi troben moltes d'aquestes cançons, editat a finals de maig de 2025. La cançó que ho va aconseguir trencar tot va ser el tema Hey Mom, I Made It, una cançó que va escriure al costat de Jake Sagi i Shawn Chambles, i que es va publicar el 2024 al Canadà. Paris va ser un número 8. Va ser, sens dubte, el seu èxit que la va donar a conèixer més enllà de les fronteres del seu estat natal.

És una passada de banda formada a Atlanta, Georgia, el 2001, amb el vocalista solista i també guitarrista solista Charlie Starr. Després hi venen en Paul Jackson, en Richard Turner i en Brandon Steele. Ells són els Blackberry Smoke. No s'han aturat ni un moment de fer música i aquesta és la darrera proposta que ens ha arribat. De fet, és un àlbum que ens recull peces de la seva discografia. Perquè són així, els Blackberry Smoke van publicar a finals de 2025 el disc Rattle, Rumble and Roll, The Best of Blackberry Smoke, dos discos en els quals estaven doncs la majoria de les seves cançons més interessants, com per exemple aquest tema que acabem d'escoltar, Let It Burn, o fins i tot l'únic de la seva àmplia discografia que ha aconseguit mai entrar dins les llistes americanes de música country, un únic solitari tema. Això no treu que siguin boníssims. El 2013, des de l'àlbum de Whippoorwill, ens van portar aquest Pretty Little Lie número 46.

sentit aquesta música de clares influències del rock sureny per a Little Lie and the Blackberry Smoke, passarem a gospel, un gospel format en base al gospel tradicional però també amb les influències més clàssiques del soul, de l'americana, del blues, del rhythm and blues i del country. The McCreary Sisters són un grup molt aclamat de música gospel format a Nashville, a Tennessee, l'any 2010 amb les germanes Ann Regina i Alfreda McCreary, juntament amb la seva difunta germana Deborah, que va morir el 2022, amb un llinatge musical que arrenca del seu pare, el reverend Samuel McCreary, un dels membres fundadors del llegendari quartet de gospel The Fearful Four. Tenien carreres en solitari cada una d'elles abans de formar aquest grup que ja ha llançat diversos àlbums, el darrer dels quals, i que recordem en el dia d'avui, aquest que conté la cançó What Good Am I?

les influències, les barreges de música amb aquest disc que ens aporten les McCrary Sisters amb el disc anomenat Love is the Only Key del 2025, un disc d'homenatge també a la seva germana. Precisament aquesta és la cançó que li dona nom i la cobra el disc de McCrary Sisters. Bon gospel també, per què no, al Club del Country.

Cançons cantades per l'Art Fish, però compostes per Glenn Erickson. Són les que pertanyen a l'àlbum de 2025 Little Girls and Puppy Dogs. Hem escoltat el tema Little Too Little, A Little Too Late, i també escoltarem d'aquest disc cantant amb bona veu, l'Art Fish, el Club del Country, la cançó que dona nom al treball discogràfic, Little Girls and Puppy Dogs.

Moment de dir-vos adeu per aquesta setmana i com no podem fer amb un àlbum, ho fem amb un senzill publicat a finals de maig de 2026. Un senzill d'en Jonathan Lee. M'agrada aquest cantant i espero que us agradi a vosaltres també. La cançó es diu Saturday Night. Dissabte a la nit, a reveure i fins la propera vegada aquí al Club del Country.

0: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
1: El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces.

0: al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, cafeteria Isaacs. T'esperem.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Ona Vitlles 107 FM. Sintonitzes Ona Vitlles.

Sintonitzes Ona Bitlles.

0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

Hola. A la primera volta, la primera eliminatòria del Mundial, van passar el 90% de seleccions africanes. I després, a poc a poc, han anat caient uns als setzaus, altres als octaus, altres a quarts, però en general han fet un gran paper. Arribarà el dia, que jo crec que no serà massa lluny, en què hi haurà semifinalistes africans i fins i tot finalistes o campions africans. Això, que fa uns anys semblava una quimera, pràcticament ja és una realitat. I la gent tipus M. Rajoy, que considera que la gent no té dret a ser del país on ha nascut o del que senzillament es sent, i ho decideix ell si algú és d'un país o no en funció del color de la pell, m'imagino que li explotarà el cap quan un esport com el futbol, que evidentment amb la seva manera de pensar només és per blancs, en una final o fins i tot guanyant, la majoria de jugadors siguin de parts del món on la gent no és blanca. Comencem.

0: Molt bona tarda. Avui és dilluns, són les 7 de la tarda, aquesta tarda xardosa, calorosa, un moment idoni per estar doncs, a la platja o a la piscina escoltant-nos a nosaltres. Avui parlarem de diversos temes. Una part del programa doncs, estarà dedicada a fer una miqueta de repàs del Mundial i, com sempre, doncs, també tractarem el tema de Mercato, no? Rumorologia, safareig de possibles fitxatges, alguns ja consolidats, del Futbol Club Barcelona. Primer de tot, bona tarda, Joan Alonso.
1: Hola, bona tarda.
0: Sí, mira, ja que esmentaves l'M. Rajoy, que deu ser Mariano Rajoy, no? Crec jo.
1: No sé, la justícia espanyola no va ser capaç de saber qui era M. Rajoy. Però és curiós perquè vaig veure una foto que tenia una samarreta a la selecció espanyola que l'havia regalat que posava M. Rajoy.
0: Complicat, ja, no, però no quedava massa clar. No quedava massa. Però ara, el que és el Mariano Rajoy, abans l'esmentava, si és ell, ara es dedica, doncs, bueno, ja l'Eurocopa ja ho va fer, a fer de comentarista esportiu en els diaris, no? I, evidentment, la que ha liat últimament amb les seves declaracions, bueno, que ha posat en peu de guerra a tots els partits polítics francesos, i curiosament el PP el que diu és que ho va dir de manera sarcàstica, no? Jo crec que ha fet allò un flac favor, que es diu, a la selecció espanyola, perquè la selecció francesa, que ja tenia ganes, perquè ja són dos partits oficials que han perdut contra la selecció espanyola, després d'aquestes declaracions sortiran encara amb més ganes. Bueno, jo no sé aquest senyor de què li ve doncs, comentar, i a més ho dèiem abans mentre es preparàvem

0: una mica el programa, que els arguments futbolístics d'aquest senyor són d'un nen de primària o una nena de primària.
1: Sí. Bé, i quan era president ja va dir que jo que la veritat li agradaven els Bursalles i no el Marc Caolàs, no me'n recordo, amb el qual és una mica un cunyau, no? I, no sé, és que... ja sent president ja feia frases d'aquelles memorables tipo l'alcalde de los vecinos,
0: sí, no? Treballem-ho.
1: Li feia gràcia i suposo que com que ja s'ha mig jubilat pues, s'ha venit d'arriba, no pensar que fa gràcia, però no sé, és que per escriure el que escriu no sé, només li falta dir mucho ruso Rusia i muy buena lanzada.
0: Parlant de França, com ho veus per demà? Veus possibilitats d'Espanya?
1: Home, possibilitats sí, perquè Espanya està fent un bon mundial, com ja era de preveure, no? Un bon mundial vull dir que potser pel joc no, però bueno, va passant i va traient els seus partits sense uns grans patiments en general. Llavors, per mi, que a França li he vist un parell o tres de partits i pràcticament tots els resums, jo crec que és millor selecció França.
0: Sí.
1: Igual que també crec que és millor selecció Anglaterra que Argentina, no? Però qualsevol dels quatre pot guanyar el Mundial.
0: Sí, jo Anglaterra el posaria en quarta posició, però...
1: Argentina li treus el Messi i...
0: Sí, i França és el que deia l'altre dia un periodista, no? Diu, clar, diu, si a França diu, li treus Olise, li treus Dembélé, li treus Mbappé, li treus Riot, home, doncs és una selecció una mica del montón, no?
1: Home, clar, s'ha treu els jugadors, no?
0: No, per això ho deien en conya, no? Volguem dir que és una selecció, una gran selecció... que n'hauries de treure molts dels titulars perquè fos vulgar, no?
1: Però és que a més juguen molt bé.
0: Juguen molt bé.
1: S'ajunten amb jugadors, diversos jugadors bons, i pel que sigui no acaben de funcionar, però és que juguen molt bé. I a Espanya, jo penso que l'únic que li falta per dir, o sigui, és que realment per guanyar els partits tranquil·lament, és tenir més igual... més punts davant, eh? Tot i així treu els partits bé, eh? Però bueno, jo tenia... tenir un Kane o un Haaland és, bueno, clar, tenir un Kane o un Haaland aniria bé qualsevol, no?
0: Clar.
1: Però ja seria òptim, no? Perquè per la resta té un gran equip.
0: De totes maneres, jo veig que potser no està aquesta selecció al 100%. Ahir sentia unes declaracions d'un periodista que comentava que Dani Olmo en el Barça no era allò que es diu, diguéssim, importantíssim, mentre que a la selecció el Dani Olmo creix i és molt, molt important, i en canvi el Pedri, que el Barça doncs és el motor, és el metrònom, a la selecció, potser en aquest Mundial, està molt per sota del seu rendiment, i això també es nota.
1: Sí, jo crec que les dues coses que has dit són per motius diferents. El Pedri, primer, que físicament no està en el seu millor moment, no, per entendre'ns. La prova és que la majoria, bueno, per no dir tots, em sembla que sencer no ha jugat cap partit.
0: No.
1: I després, ja em sembla que ho vaig comentar un altre dia aquí, que no veia, no acabava de veure clar, ja encara la fase de grups, que o jugar junts el Rodri i el Pedri, perquè tenen un rol similar, o sigui, el que porta tota l'organització del joc d'atac, el que munta el joc d'atac, i encara que tenen una manera de fer-ho molt diferent, a jugar els dos alhora, un dels dos s'ha d'inhibir una mica d'aquesta feina, no? I clar, si un tira amunt, l'altre tira avall.
0: Sí.
1: I això li ajuntes, que físicament potser no estarà al millor moment. I el tema de l'Olmo, bueno, segurament el paper de jugar entre línies a la selecció espanyola li va molt, ho té molt més fàcil que en el Barça, que hi ha menys espai. Jo he arribat a aquesta conclusió, perquè un altre no la sé veure, perquè està fent més o menys el mateix paper. Més o menys, eh? Jugar entre línies, quan Quan rat d'esquena, com que es desenvolupa bé amb espais petits,
0: sí, es gira, molt,
1: es gira
0: bé, sí,
1: molt ràpid i inicia una jugada d'atac, però és que ho mateix està fent en el Barça, no? I un... també jo penso, igual l'ha enganxat en un moment en què està on fire, no?
0: Sí.
1: No sé.
0: Continuem una mica.
1: Tampoc li veig tanta diferència, però...
0: No?
1: La veritat és que l'altre dia va fer un gran partit.
0: Sí, sí, sí.
1: Les
0: sí,
1: coses com són.
0: Doncs continuem encara una mica amb el tema del Mundial i, bueno, doncs tota aquesta mena de, diguéssim, d'inquina que s'està vessant sobre Argentina,
1: sí,
0: doncs amb unes acusacions, doncs, de que és l'equip que Infantino vol que arribi a la final, que per això li ha tocat, doncs, el quadre més senzill. Bueno, doncs, fins i tot el partit contra Egipte, potser molta gent creu que no eren dignes mereixedors, no, de la victòria. Tu què opines?
1: Home,
0: hi ha algun tipus de favoritisme?
1: Jo crec que no.
0: És que després de veure allò del Trump trucant a l'Infantino perquè li traguessin la targeta vermella amb el jugador dels Estats Units, ja t'ho pots creure tot.
1: De lo que li va servir.
0: Sí, ja, però és el fet.
1: Allà amb el del quadre és una tonteria, perquè el sorteig es va fer fa un any. I a la seva banda tenien equips com Alemanya. Si els que són seleccions fortes de la seva banda han caigut eliminades, l'Argentina no en té la culpa.
0: Uh-huh.
1: El dia d'Egipte, jo només vaig anar a la primera part i, per tant, em costa una mica parlar com por piedad, no?, que diria aquell, però és que a vegades no guanya el que millor juga.
0: No, per suposat, perquè Argentina no està fent un gran Mundial.
1: No, jo
0: tenen molta fe, això sí.
1: Procuro veure tots els partits d'Argentina només perquè juga el Leo Messi.
0: Uh-huh.
1: I a l'anterior Mundial ja ho vaig fer, no? Perquè se'n cau una llagrimeta cada vegada que el veig tocar una pilota. I no està fent un desplegament de joc espectacular, entre altres coses perquè els jugadors que van guanyar el Mundial fa 4 anys... Alguns ja no hi són, com el Di Maria, i altres tenen 4 anys més, no? I el conjunt, bueno, no està malament, però li treus al Messi i no haguessin passat molts partits. Ara, la capacitat que tenen de
0: sí, tenen molta fe,
1: competir,
0: i van molt, sí.
1: Pues els porta aquí, ja veurem amb Anglaterra, no?
0: Jo el que trobo, tot i que l'altre dia va fer un gol fantàstic, és que el Julián Álvarez no està brillant gaire.
1: No, bueno, gaire no, gens, perquè jugava, no era ni titular, quan era titular el canviaven perquè no tocava bola, sí que tocava bola, però no feia res a l'altre món. Ara, els grans jugadors tenen això, que de cop i volta agafen la pilota i te la foten per l'escolta.
0: Sí, és
1: el que va fer. A mi comença a fer-me una mica de por, Julián Álvarez. Ja sé que porto setmanes dient que per mi és un jugador que encaixaria molt bé amb el Barça. Però també començo a pensar que el que deia el Julio de que té alts i baixos en el rendiment,
0: sí,
1: potser
0: sí,
1: és veritat, no?
0: Uh-huh.
1: Ja ho veurem. Ara, si tots els professionals creuen que és l'ideal, bueno, home...
0: Sí, clar, alguna cosa en deuen saber, no? Per anar acabant amb el tema, doncs, del Mundial... també...
1: I perdona, ho de l'inquina que li tenen a Mèxic...
0: A Argentina, sí.
1: Argentina, molts mitjans de comunicació només és per aquí.
0: És pel Messi, sí, home.
1: És un senyor que es diu Messi.
0: Sí, no ho suporten.
1: No, ni ho comentarien, no?
0: Clar, no, és que no ho suporten, són 20 anys que els està fent la guitza.
1: No, i que la realitat té la mala costum d'imposar-se.
0: Sí.
1: I per molt que diguis que una cosa és rodona, pues, si és quadrada, que tothom veu que és quadrada, i amb el Messi li passa això.
0: No, i a més, doncs, que el seu ídol, no, el Cristiano Ronaldo, doncs, ha fet que Portugal jugués amb 10.
1: Sí,
0: això està clar. Que
1: el
0: no
1: seu
0: està...
1: Moriarty s'ha caigut per la... pel penya-segant, no?
0: Sí.
1: Bueno,
0: doncs, potser ara que s'estan implementant noves noves sancions en el futbol, si et tapes amb la mà per no sé què i tal. El que vam veure l'altre dia amb... bueno, qui ho va poder veure perquè no el van retransmetre en obert,
1: el Suïssa, no?
0: No, el partit d'Anglaterra-Noruega.
1: Ah, sí.
0: Que hi ha un moment en què la pilota toca amb uns cables
1: a la càmera de l'Spider.
0: Correcte,
1: de
0: cau a pes mort, com tu abans sí, sí, has dit, i l'agafa Bellingham i fa el gol, no?
1: Sí.
0: Vull dir que potser el reglament s'haurà d'anar adequant a les noves tecnologies,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, és com de les lleis, no? Que sempre van per darrere la realitat, no?
0: Sí.
1: És curiós, perquè jo he vist... No vaig veure el partit, perquè no, a més no sabia que no eren obert, jo com
0: un tonto
1: les 11 davant de la tele.
0: No, em portava un pan de nas, també.
1: I em vaig emprenyar molt perquè tenia moltes ganes de veure'l, perquè no havia vist jugar Noruega, que tenia ganes de veure'l, i perquè hi jugaven dos tios, el Kane i el Haaland, que m'agraden molt, malgrat ser molt diferents, no? Però he vist les imatges i, home, no es veu clarament que toqui el cable, no? I curiosament el sensor que porta ara la pilota tampoc es veu que va donar cap senyal. El que sí, està clar que el porter xuta cap a dalt i arriba un moment que en lloc de seguir la paràbola cau a pes. Hosti, o si no va tocar el cable hi havia un ovni invisible, alguna cosa va tocar.
0: Que no sé, hagués sigut parar la jugada.
1: Bueno, depèn del que diu el reglament. Clar, que...
0: però potser és el que deia, potser el reglament no té en compte.
1: No diu res, no?
0: No diu res, això, clar.
1: O no sé, perquè el que si diu el reglament és que si la pilota dona el banderí de poste i torna a entrar, o si no surt... No, segueix jugant, no?
0: Sí, clar. O si li toca amb l'àrbitre, és com un objecte.
1: Bueno, ara l'àrbitre es para la jugada, no? També dius, no sé si cal, però clar, jo què sé, si passa un colom i li fots una pilotada al colom,
0: clar.
1: No ho sé, no sé què diu el reglament, però...
0: O sigui, bueno,
1: si no posa res, tindria que canviar, perquè clar, es pot donar aquesta circumstància que...
0: Sí.
1: Que...
0: Bueno, coses de les noves tecnologies que s'ha d'anar adaptant doncs, també al reglament. Bueno, anem a l'assumpte, anem a parlar del Barça. Bueno, ara han fitxat aquest jugador del Borussia Dortmund, el Karim Adeyemi, bueno, és un extrem, jo l'he vist, clar, amb vídeos cools del YouTube, que segurament que fan un històric meu i també semblo Kubala, no?
1: Per l'edat, vols dir?
0: I, bueno, el que l'he vist és que és un extrem molt ràpid, amb un dribbling, doncs, elèctric, i, bueno, m'ha agradat que xuta amb les dues cames.
1: Sí, l'altre dia, en el programa de TV3, analitzaven el Gordon i ell, els fitxatges del Barça, i també deien això, no? Que és molt... Evidentment, també deien que les imatges que estaven ensenyant era el més millor, no?
0: Clar, el més mejor.
1: I... Sí, molt ràpid, juga amb les dues cames. Amb aturat potser sí que no té la sortida en dribbling de Lamine i, bueno,
0: sí.
1: No es pot tenir tota la vida, no? Ja ho veurem. Bueno. Sembla ser que la disciplina no és el seu fort.
0: Això anem a comentar, ho tenia aquí apuntat, que abans m'has comentat que és una mica indisciplinat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però bueno, el Hansi Flick va tenir ja de jove, de més jove, però em sembla que té 25 anys.
0: Ja el va tenir o seleccionat o en el Bayern,
1: no? Me'n recordo si a la selecció o al Bayern, no? Vull dir que ja deu saber com és.
0: Bueno, segurament
1: si
0: ha sentat
1: que sí, és...
0: sí.
1: Ja veurem, no? En el fons jo crec que estan buscant extrems una mica tipus Rafinha, no? que vagin bé a l'espai, que pressionin, que tinguin la tècnica suficient com per anar-se'n, que no s'hi faci por encarar un 1 contra 1, perquè jugant al Barça, desenganyant-ho, la majoria d'equips es tanquen a darrere i l'única manera de fer perill sovint és arriscar-se amb un 1 contra 1 a la banda, no? Llavors, clar, ja, quants extrems hem vist que quan arriben aquí comencen pilota a darrere perquè no s'atreveixen a fer un 1 contra 1 o un 1 contra 2, no?
0: Sí, que normalment és el que li fan al Lamin, no? Un contra 2. I llavors és el que dèiem, no? Que tindran, són tres jugadors, Gordon, Adeyemi i Lamin, doncs per dos posicions, no?
1: Bueno, i el Rafinha també. Però bueno, també ho teníem l'any passat, no? Teníem el Rafinha, l'anglès,
0: el Rashford,
1: el Lamin i el suec, el Bagdashi. Bueno, és que la temporada és molt llarga, no?
0: Sí, que se'n farà d'aquest nano del
1: Jo crec que altres passaran, no?
0: O cediran, no?
1: Bueno, tant com està el tema econòmic, suposo que l'objectiu ideal és traspassar-lo amb una opció compra per si explota o una cosa d'aquestes, no?
0: Bueno, de fet,
1: I segur que marxa, perquè
0: és el que li convé, és el que amb un nano de 20 anys és el que li convé jugar.
1: Vol jugar i veu que aquí no ho té pelut, i per tant més intel·ligent per tothom és que marxi, no?
0: Sí, jo faria una sessió perquè de fet quan ha jugat, els minuts que ha jugat, no ha fet coses extraordinàries, però tampoc ha fet el ridícul, vull dir,
1: ha complert. Sí, però clar, complir no n'hi ha prou.
0: No, és el que diem, un nano de la seva edat el que ha de voler doncs és jugar a futbol.
1: I necessita jugar perquè si no s'estancarà i passarà de possible estrella a un jugador
0: estrellat
1: del montón, no?
0: Ferran Torres, abans comentaves que sembla que el PSG té força interès.
1: Sí, jo que
0: Luis Enrique.
1: El Luis Enrique l'ha demanat, no? A més, ja es coneixen bé. A part que la va tenir de sogra, l'ha tingut amb la selecció, vull dir que sap. També encaixa bastant amb el tipus de jugador que li agrada a Luis Enrique, no? De
0: lluita, no? I d'anar amunt i avall.
1: D'anar amunt i avall i pressió i que pugui jugar en diversos llocs alhora. No, indistintament. I jo no acabava d'entendre perquè el Barça, a part de buscar el nou, el Julián Álvarez o el que sigui, estava mirant molts altres davanters de segona línia, no? Per entendre'ns, joves o... Ara ho entenc, perquè si el Ferran Torres se'n va, l'has de fitxar dos.
0: Sí.
1: I pel que sembla, avui ho he llegit, que quan es va fitxar del Manchester City hi ha una clàusula que diu que si aquest any, l'any que ve renova, que se n'acaba el contracte, se li ha de pagar un bonus de 8 milions al Manchester, no? I clar, això segurament propiciarà que marxi.
0: Clar. Veus això?
1: Vol, però, bueno... Clar, anirà a jugar on l'entrenador et vol i un equip que acaba de guanyar dues Copes d'Europa seguides.
0: Sí.
1: Que no és que t'estiguin dient que te'n vagis
0: a l'Osasuna.
1: Que
0: de fet, abans m'ho has explicat i que jo estava totalment a la parla de que jo estava convençut que el Ferran Torres havia estat fitxat pel Barça directament del València, però em comentaves que havia passat pel Manchester.
1: El va fitxar del València i al cap d'un o dos anys el vam fitxar nosaltres perquè ja no acabava de quallar i també era jove, és que a vegades... Perquè Ferran Torres no sé si té 26 o 27 anys.
0: Sí, no és gran.
1: És que en té 40, com a tot que... porta al primer nivell des que en tenia 19, no? Que...
0: Sí.
1: A mi em sabrà greu, perquè és un jugador que va bé tenir-lo a la plantilla.
0: Sí.
1: Ara, tenint en compte que li has de renovar, que has de pagar 8 milions de bonus, i si fan una oferta mínimament encara lluís, fuente de plata,
0: El que també sempre està a les quinieles, pobre, i que jo sempre l'esmento, perquè a mi és un jugador que m'agrada molt, és el Casador.
1: Sí.
0: No se sap res d'aquest xicó.
1: No, tornarà a començar, bueno, ja hauran començat la pretemporada, amb la idea d'intentar convèncer el Flick, i el Flick suposo que l'agafarà i li dirà que ja t'ho vaig dir l'any passat, que no jugaràs. I se n'anirà.
0: Sí, es parlava de l'Atlètic de Madrid...
1: És que no hi ha més. Suposo que el noi mirarà les ofertes que hi hagin i agafarà la que li sembli que per la seva... Si és, no sembla un nano especialment tonto, sembla que té el cap ben posat. I jo crec que agafarà l'opció que li serveixi per projectar-se més endavant professionalment. No?
0: Sí.
1: Perquè ofertes d'equips d'Aràbia i tal segur que en té, però...
0: No, però és massa jove per anar-se a un cementiri d'elefants, no?
1: Clar. Ara, també és veritat que si és amb Aràbia en 3 anys cobrarà el que cobrarà aquí amb tota la carrera.
0: Però sí, bueno, clar, sí.
1: Sempre bueno, estàs a temps, això.
0: Hi ha jugadors, algun dia ho comentàvem, no? Hi ha jugadors que, bueno, tots es mouen per diners, evidentment, però n'hi ha que molt més, no?
1: Sí.
0: I que inclús són capaços d'acceptar la banqueta mentre els hi vagi caient doncs, cada mes i els hi va tirant endavant.
1: Jo en part, depèn l'edat ho entenc, Jo, per exemple, ja sé que el Lewandowski se'n va a Chicago, però, joder, és que a l'Àvia li pagaven 45 milions per any. 45 milions per any. Que m'és igual si en baixo el nivell de competició. i què? Si això és una, sí, una, sí, jubilació, una jubilació d'or, eh?
0: Sí, bueno, jo ara parlo com una mica com aquell, com la guineu que diu que els raïms estan verds perquè no els pot agafar, no? Però, ostres, sí, et paguen molts diners, però és que viure a Aràbia?
1: No, no, no, allà, bueno, això ja són figues d'un altre paner, no? Per això molta gent no vol marxar del Barça, eh? Perquè cobren una pasta, estan en un equip punter i perquè aquí es viu molt
0: clar,
1: bé.
0: Clar, clar, clar.
1: Bueno, de fet, la Lewandowska ja va fer un tuit dient que ja ha sigut molt feliç a Barcelona, que li sap molt de greu tenir que marxar perquè això és casa seva, i que aquí es viu molt bé, que quan acabin de Chicago, per cert, un lloc on fot un fred que pela, o sigui que a la platja aniran poc, tornarà aquí.
0: Sí, sí. Jo recordo també el cas quan hi havia aquell moment que si el Dani Alves renovaven o renovaven, que també va sortir la dona mig plorant, dient que els nens ja estaven tan acostumats a Barcelona i que ells sí, també sí, eren tan feliços i tal, i es veu que sí, no? Que evidentment aquí hi ha una qualitat de vida.
1: Clar,
0: per aquesta gent
1: que... És que tu compara viure a Barcelona, ja sé que amb diners es viu bé a qualsevol lloc,
0: eh? Sí, sí.
1: Oh, però no és que visquis bé, és que vius millor, molt millor dels que viuen allà. Mm-hmm. Però entre viure a Barcelona en una casa que va a bar o on sigui, és igual, o a Sitges o o a la Bona Nova, on sigui, i viure a Manchester,
0: sí,
1: amb tots els respectes per Manchester, però és lletja.
0: Sí, sí, és lletja.
1: I un temps horrorós. Doncs, home,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Doncs clar, llavors, tu? Clar, si no puc jugar a la Barça i em diuen d'anar al Manchester, aniré al Manchester. Clar, no seré tan tonto d'anar-me'n al Levante, amb el que expliques pel Levante, que també fa molt bon temps allà, no? Però joder, doncs és que...
0: Sí, sí. Ara anem a fer una mica allò de ciència futbol-ficció. De la Lliga Espanyola, eh? Perquè ja sabem que de l'estrangera doncs tots fitxaríem el Kane, fitxaríem el Haaland i tal, no? Però de la Lliga Espanyola hi ha algun jugador a tu que t'hagi frapat durant aquesta Lliga i que diries, home, doncs pel Barça seria un bon element?
1: Clar, que més que pel Barça seria un bon element, bueno, tinc que dir que encara que, com vaig dir l'últim dia, durant molt de temps vaig dir que el davanter de la Real no sé què li deien. La setmana passada ja vaig dir que potser no m'havia fixat bé, no? Però segueixo pensant que no... Que si el fitxéssim seria per tenir una mica el paper de Ferran Torres, no del nou titular indiscutible, i de la resta, va, hi ha jugadors que m'agraden, no? Per exemple, un migcampista que té el València molt jove, que sembla ser que el Barça ja s'interessa, no, m'agrada molt, o un del Betis, que va fitxar no sé qui, no me'n recordo, sobretot nanos joves, però clar, tot va en funció també del que necessites, no?
0: Clar, jo
1: tinc clar que el Barça, a part del tema home gol i extrems que desbordin i tal, el tema lateral és molt important, eh? Ja sé que no ens arriba de calés per tot, però el pas que ens falta a Europa, ja sé que vam arribar a quarts i l'any passat a semifinals, però aquella punta que ens falta quasi et diria que és més tema lateral. O sigui, sense uns bons laterals, igual que sense home gol, sense algú que enxufi pilotes dintre, no guanyaràs la Copa d'Europa. Amb el sistema de joc de futbol modern, com els laterals no funcionin, estàs bastant mort.
0: Ara és bo que estan en converses amb el Caicedo.
1: Bueno, ja ho veurem.
0: Sí, a mi m'agrada.
1: Sí, a mi m'agrada. Sí. Sí. És que jugadors que, clar, dius... Comences a fer una llista de noms i dius, bueno, és que hi ha molts que m'agraden, però,
0: sí, sí.
1: Però bueno, no. Primer el necessitem, segon...
0: I també estan parlant d'un nano jove, no sé si és argentí o uruguaià, que es diu Cancedo.
1: Sí, sí, sí.
0: També estan parlant d'aquest, no? Que també em sembla que és un lateral.
1: Un lateral a l'esquerra, em sembla que ja s'ha fitxat, per això. Però clar, ho de fitxar nanos joves vull dir 17, 18, 19 anys.
0: Sí, com a Abdel Karim, sí, l'egipci.
1: Que ja porto setmanes dient que em sembla una gran idea, però són apostes de futur.
0: Sí.
1: No es pot posar a jugar a la Champions.
0: Mm-hmm.
1: Perquè la Covarsia, el Lamine i companyia són excepcions.
0: Exacte.
1: I per competir a partir de quarts,
0: sí,
1: necessita gent contrastada.
0: Mm-hmm.
1: I et diria que abans i tot. I el Valde aquest any ha baixat molt, i jo crec que...
0: Sí, sí. A més defensiu...
1: Un problema més de compromís que una altra cosa.
0: Mm.
1: Estem parlant que el titular ha sigut el Cancelo, amb totes les problemàtiques que dona darrere, i el Koundé, pues, quan no passa una mosca i es distreu...
0: Sí, és veritat, aquest xicot és una miqueta...
1: Ah, el Mundial està de collons, sí. però bueno, que ens tocarà l'any que ve? La, Calo,
0: quina versió,
1: o
0: sí.
1: La Sogra?
0: Sí.
1: Que passarà el Bayern, que us veu que ha preguntat per ell i tot.
0: Jo em desprendria d'ell, eh?
1: Una bona oferta.
0: Sí.
1: A més, sembla que l'Hector Foc ha fet una bona temporada,
0: mm-hmm,
1: i en el Mundial Sub-17 o així està en plan estrella. Escolta.
0: Sí.
1: Ara, clar, temo que dèiem abans, el Koundé té contracte fins al 30, em sembla. Segurament no voldrà marxar.
0: No, segurament no. Doncs molt bé.
1: Tampoc li pots dir no jugaràs com amb el Caçador,
0: no,
1: que segurament el necessitaràs.
0: Clar. Arribem al final del programa d'avui, són 8:15. Esperem que els hagi semblat, doncs, un programa entretingut mentre estan a la piscina, a la platja o a qualsevol plaça, doncs, sota l'ombra dels
1: si
0: plataners.
1: Si algú està a la platja i ens està escoltant, ja té un cafè pagat, perquè això sí que s'ho fan.
0: Home, jo crec que sí, que hi ha molta gent que no es vol perdre l'Orsay, no ho dic en conya, de veritat, no ho dic en conya. Jo crec, ara bueno, una mica allò que me crezco, no?, que és un programa una mica diferent dels tradicionals del futbol, i més quan som tres, no? Sí. Quan tenim la presència, sí, del Julio, que pobre, és això, quan no em pita una flauta... Però, bueno, i nosaltres també estem molt a gust aquí a Unavilles, se'ns tracta molt bé, ens faltaria per això un cafalet.
1: Ja que no bevem,
0: sí,
1: alcohol, vull dir...
0: Almenys un... Ostres, l'altre dia, i per acabar, a vegades miro al YouTube casos d'aquests de, diguéssim, kafkians del programa aquest de First Date.
1: Sí.
0: Hi havia una parella jove, molt jove.
1: Tens un punt friqui important.
0: Sí. I els meus alumnes, i la cambrera va a la taula i li pregunta al noi, diu, vas a beber vino? Diu, no, perquè soy abstemio. I la parella, la noia, li diu, ¿y eso qué deporte es? I dius, hòstia, per favor,
1: un nivell. De molta gent es diu...
0: Sí.
1: Sí.
0: Però veus això, jo recordo que a vegades amb els alumnes de batxillerat es sorprenien i em deien, oh, ens has caigut de tot arreu, perquè jo els hi deia, a mi m'agrada veure, bueno, el National Geographic, però també m'agrada veure el Sálvame, m'agrada llegir les lectures, m'agrada, no sé, sóc un Géminis pur i sóc un tio curiós, m'agrada saber què fa la Belén Esteban i m'agrada saber, doncs, si han trobat una tomba, doncs, a Nova Egipte. Bueno, és igual, deixem aquí el programa.
1: No penso fer cap comentari perquè no ens queda temps per
0: i seria massa cruel, no?
1: Correcte.
0: Molt bé, doncs a tots vostès, doncs avui amb el Joan Alonso i un servidor, el Joan Serra, ens retrobem la setmana que ve. Com sempre, visca el Barça i força Orsay.
1: Visca!

Molt bona tarda, oients de Ona Villas. Benvingut un dia més a la nova producció de Retorn als 80. Vinga, que gaudiu d'aquests grans temes dels anys 80 i comencem la pista de ball amb el tema He'll Never Know.

i vinga, vinga, que continuï la pista de ball de Ona Villas, i ara ho fem amb el tema Hold Me Hand.

Vinga, vinga, i que no decaigui el ritme a la pista de ball de Ona Villas, i ara ho fem amb un altre gran tema, Just Another Kiss.

Vinga, vinga, i seguim gaudint d'aquests grans temes d'aquella meravellosa època i ho fem amb el tema Injury on a King.

Vinga, vinga, i que no pari els cossos de ballar a la pista de ball de la Ona Villas, i per això ho fem amb un altre gran tema anomenat Every Little Waltz.

I un dissabte més arribem al final del programa de Retorn als 80 i ho fem amb el tema Under the Stars. Espero que hagi gaudit d'aquests grans temes dels 80, que hagi ballat força, que us hagi agradat. Això és el que jo vull, que balleu i que disfruteu. Vinga, ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. Vinga, tingueu una setmana meravellosa. Adeu-siau.

Goeie van Jasper.

0: entende?
1: Não.

running to him. I'm running.

0: Ona Bitlles.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Fa poc més de 3 setmanes que hem entrat en l'estiu meteorològic i ja veiem que la cosa es complica, no va bé. Temperatures molt altes, sequedat extrema i, conseqüentment, incendis forestals. La natura plora i les persones que l'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament,

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kesia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kesia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

La Kezia Benjamin i una mostra de com sona el seu darrer disc, el seu nou disc, We Dream. La cançó que hem escoltat és The Flame Keeper. I la segona estrella que ha vingut a presentar el darrer disc que ha editat, Words Fall Short, es titula. És un home i una figura totalment consagrada en el món del jazz, Joshua Redman, un dels millors saxos tenors del món que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incognito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com Orange Julius, és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional, amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to It i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incognito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incognito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incognito també estan presentant nou disc, que es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

El Pat Metheny Group, l'any 1978, des del disc de presentació d'aquest projecte que va convertir a Pat Metheny en una estrella i un referent. La cançó que hem escoltat es titula Jaco i, evidentment, està dedicada a Jaco Pastorius, el mestre del baix elèctric, amb qui Pat Metheny va compartir la seva primera gravació a nom propi, el disc titulat Bright Size Life. Així sonaven el 1978 i ara sentirem com sona el grup actual de Pat Metheny. Des del seu darrer disc, Side Eye 3+, la cançó Our Old Street, un temps lent, una balada amb tota la seva sensibilitat i que va fent un crescendo a mesura que avança. Our Old Street.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Jazz It de BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'endemà del concert de Pat Metheny i el seu grup en el Palau de la Música, és a dir, el dia 24 de juliol, en el mateix escenari, el protagonista serà Marcus Miller, baixista elèctric, com Jaco Pastorius, que abans hem esmentat, però amb un estil i una intenció clarament diferents. Sempre diem que Miller es va reservar un lloc en la història del jazz i en la posteritat, quan va tirar endavant el projecte Tutu, en nom de Miles Davis, però una obra nascuda de la seva imaginació i talent.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells. En la versió de Marcus Miller, com era d'esperar, el baix elèctric és el principal solista.

Hem començat el programa d'avui amb una cançó molt trista i hem parlat dels incendis forestals. Volem acabar amb una cançó que és pur optimisme, un cant a la vida i al planeta, i a més, una de les cançons més conegudes del que sempre serà el rei del jazz, Louis Armstrong. La cançó, ja us ho podeu imaginar, és What a Wonderful World, quin món tan meravellós. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.